0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: passa sense por. Ràpid que s'acaba el temps.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Els colors de

0: just per sempre.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.

0: que són les 8 del matí, és dilluns. Avui estem a 31 d'agost, s'acaba ja el mes i les hores comptades també de l'estiu. Bé, que venim de 4 dies intensos de festa major, que avui en parlarem també als butlletins informatius de Ràdio Pineda. Jo estic amb tu fins a la 1 del migdia. Ràdio
1: Pineda. Energia positiva.
0: Com cada dia, un plaer acompanyar-te. Salutacions, el meu nom és Olga Díguez. Ara, 8:45 del matí, farem la previsió del temps amb Jordi Pérez i, com us dèiem, avui als butlletins informatius recollirem tota la informació d'aquests 4 dies de festa major. Bon dia, comencem.

Dandanion, que també han estat protagonistes a la Festa Jove de la Festa Major d'aquest any, on també va sonar aquest Els Passos Prohibits. Camí ja cap a 8:45, a punt la previsió del temps amb Jordi Pérez, però abans DJ, End of Beginning, també a punt Gina Stein.

0: Recuperàvem aquest èxit dels Imagine Dragons, els Sharks. Arribem ara a ser 8:45 del matí. Connexió amb Jordi Pérez d'aquesta hora per conèixer també la previsió del temps d'aquest agost que se'ns acaba i encara en el mes de setembre. Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, per on vols començar?
1: Pues ràpid repàs els últims 2-3 dies, que serà ràpid, i hi ha una previsió per a veure el canvi de mes que ens pot portar, a veure què dirà l'oi del temps de Vineda, perquè ara ho sabrem tot seguit. Doncs bé, doncs, esperem que hagi anat molt bé la festa major de tots els pinedencs, el temps ha acompanyat, sens dubte, la calor també ha afluixat, malgrat que evidentment el sol ha lluit amb força, sobretot en el cap de setmana, però les calors, miri, no han estat aquella calor sufocant, ni aquell sol infernal, ni... No, ha estat una calor més, podríem dir, més controlada, i això sí, la Japó s'ha notat menys, i per tant no ha sigut aquell ambient tan sufocant. I bé, deixem enrere, doncs, el dijous d'hivern, aquelles onades, aquella notable mar de fons, però el cap de setmana, doncs, ha estat, no, estable, amb domini del sol, la mar s'ha anat calmant, temperatures que han anat entre els 28-29 graus, que és alta, ja per ser final d'agost, és alta, però bueno, venim d'on venim i ens conformem amb aquesta pèrdua d'uns graguets. I evidentment també agraïm l'aixafogó que hagi fluixat. I mínimes que sí, que han refrescat. Matinades asserenades, hem baixat cap als 20 graus, portem un parell dissabte, diumenge i avui dilluns, que pràcticament repetim el mateix valor, 20 graus al centre de la vila, fora el nucli urbà, ha baixat cap als 18-19, per tant, hem tingut una refrescada. S'ha notat molt en zones interiors, fins i tot baixant dels 15 graus, i en canvi aquí a la costa, doncs, 19-20, 21-22, és on com han voltat les mínimes. I bé, doncs, domini del sol avui dilluns per despedir el mes d'agost. El mes d'agost infernal, ja en parlarem els propers dies, perquè Déu-n'hi-do, el llistó on l'ha deixat, ens endurem sorpreses d'aquest agost 2026. Algun comentari que hàgim sentit o que sentin d'alguna persona que digui ha fet calor normal, ha fet calor, bueno, bastanta, no, ens quedem curts. Ha fet el que no està escrit, o sigui, ja en parlarem. I dic que, doncs bé, despedim agost amb tranquil·litat, amb domini del sol, veiem núvols, alguns núvolets baixos a Marina, molt a dintre mar, sense més conseqüències. Avui dominarà el sol pràcticament a tot Catalunya, pot haver alguns núvols baixos cap al Tarragona, creixeran algunes nuvolades Pirineu Oriental, podrien formar-se algunes nuvolades d'una petit ruixadet o quatre gotes, però Pirineu Oriental aquí, domini del sol, vents fluixos, calmes ara al dematí, mar molt plana, a partir del migdia tarda pot entrar una mica de vent de sud, herbí, fluix en conjunt, no creiem que estigui tan reforçada la brisa com va fer el dissabte i el diumenge, entrarà però més fluixeta, la mar estarà molt tranquil·la. Temperatures, sense canvis, o sigui, tornem a repetir valors voltant els 28-29 graus, l'aixafogó tampoc serà d'aquella sufocant, però sí sembla que té tendència a pujar una mica, però encara podríem dir controlada, i com dèiem, el global de Catalunya, doncs, temperatures sense canvis, 32, 34, algun 35, 36, cap als llocs més calents de Catalunya, cap a zones de Ponent. Demà som 1 de setembre i demà doncs seguirem amb sol, domini del sol, mínimes que tendència a pujar o sense canvis, sí que per zones interiors la tendència és que vagin sumant alguns grauets i les màximes en conjunt sense gaires variacions. La mar estarà tranquil·la, de nou després a partir de mitja tarda també pot entrar una mica la brisa. Novetat, a la tarda, vespre, és probable que vagin augmentant els núvols de tipus alt i mitjà. De nou arrenquen des del nord d'Àfrica, freguen tota la vessant mediterrània peninsular i arribaran a Catalunya a la segona part de demà dimarts, deixant el cel mig ennuvolat, núvols sense més conseqüències, núvols alts i mitjos. I bé, i temperatures demà doncs, sense gaires canvis en el conjunt de Catalunya. Dimecres, doncs en principi un dia d'assolellat, alguns nuvolets prims, i el més important dimecres, doncs pugen les temperatures, sobretot a zones interiors, sobretot Lleida, zones interiors poden pujar 2, 4, 5 graus les màximes, o sigui, si ara ja està fent calor, més en farà a partir de dimecres, i ara la pregunta que algú ja està tement el que dirà el noi. Serà veritat el que ens mostren els models pels propers 5, 7, 8 dies, en els inicis de setembre? Jo vull pensar que no pot ser, però sí, sí serà. Que la revifada una massa anòmala en expansió que s'expandirà des del nord d'Àfrica cap a la península Ibèrica i gairebé cap a també tot França. Això, quan diem això, què vol dir? Doncs que la temperatura a 1.600 metres d'alçada serà extremadament anòmala pel que fa a la calidesa. Temperatures molt altes per fer inicis de setembre, i això en què es traduirà? Malgrat que les nits s'allarguen, que algú pot pensar les nits s'allarguen, que els dies s'escurcen, no, això res de res, perquè la massa serà extremadament anòmala, i això en què es traduirà? Doncs amb una pujada clara del termòmetre, i tornarem a tenir valors pues, propis del mes d'agost, o sigui que si agost ha fet una calor extrema, doncs setembre, en els seus inicis, també farà calor extrema. Això què es traduirà? Doncs mirin, dijous, divendres, dissabte, diumenge, domini en principi del sol, les brises seran en conjunt febles, fins i tot dimecres la brisa pot ser molt fluixa, mar encalmada pràcticament tot el dia, i a dijous, divendres i en dies posteriors pues, tindrem la massa càlida al damunt. Atenció a les anomalies tèrmiques a 1.500 metres d'alçada, anomalies positives 7, 10, 12 graus per sobre de l'habitual.

0: i esperem no voler dir lo que les frases que hem repetit tantes vegades aquest estiu, com que caurà foc del cel, que el forn estarà encès, que calor infernal, esperem no dir-ho, però amb aquestes perspectives és probable que hagi de dir aquestes frases tan repetides aquest estiu terrible del 2026. Això es pot allargar ben bé fins la diada, amb una massa molt càlida agafant tota l'Europa occidental, evidentment la penya ibèrica dins del radi d'acció, situació anticiclònica, estabilitat total i absoluta, res de pluja, res de tempestes, el sol, el gran protagonista en hores diurnes, escalfant a base de bé, fins veritat que, bueno, de nit doncs podrà aliviar-se la calor una mica, però vaja, les mínimes també tindran tendència a l'alça. I màximes, doncs, insistim, molt altes, estarem molt atents perquè entrem en un episodi que, quan diem fins la diada, pues, estem parlant de molts de dies. Estem parlant de que si això comença el 2-3 de setembre, a la diada se'n va, te'n vas el 10-11-12. Són molts de dies. Per tant, seguim amb aquesta inèrcia molt càlida que vam arrencar a finals de maig, juny també ho va seguir, juliol tela, i agost tampoc no vol ser menys, mirin el rastre que ha deixat, i al setembre, almenys a la seva primera quinzena, els models ens van indicar doncs, que també serà extremadament càlid. I de moment això és tot. Ja per acabar, gens, volia donar un record que tenim en Joan Caimel, el gran fotògraf de Pineda, que tant reportatges ens ha fet doncs a l'hotel de 5 estrelles, i que des d'aquí li donem una abraçada i que a veure si aviat ja el podem tornar a veure per Pineda a tornar a fer aquests grans reportatges que ens ha fet en tots els actes que s'han fet a Pineda, ja saben, amb música, amb qualsevol acte, sempre allà al peu del canó, i ara malament doncs, no podem tenir amb aquests grans reportatges que ens feia, però sí que li donem des d'aquí una abraçada de part d'un servidor i per suposat de tota la família pinedenca que li agraeix aquests grans reportatges que al final tots són records per la història i tots hem, segurament que hem sortit en alguna foto d'en Joan Caimel en qualsevol acte, perquè en tots els actes ha estat al peu del canó gravant i marcant doncs, aquell acte. I de moment això és tot.
1: Molt bé, Jordi, no ens sumem a aquesta abraçada a en Joan Caimel i evidentment li reconeixem també aquesta feina d'immortalitzar tants i tants moments durant tants i tants anys. Des d'aquí un petó molt gran, a més en Joan sempre ens diu que es desperta amb nosaltres, per tant, des d'aquí també una salutació ben cordial. Jordi, ens quedem amb aquesta previsió, demà ho seguirem al peu de la lletra una mica tot el que ens comentes, a veure què acaba passant amb la calor, que esperem que es mantingui una mica com està ara, que tampoc apreta massa.
0: Ojalà, doncs aprofitar avui, demà,
1: molt bé,
0: perquè a partir de dimecres i en endavant ens tornarem a queixar malament de calor, de xafogor sufocant, de nit, de dia, el sol picant de valent. Per què? Perquè hi haurà una massa molt càlida, extremadament anòmala,
1: molt
0: i tot
1: bé.
0: Ho anirem explicant dia a dia.
1: Perfecte, Jordi, gràcies i fins demà, que vagi bé, molt bon dia.
0: Molt bon dia, fins demà.

Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 9. Notícies.
1: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major, marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó festiu i teatralitzat i amb un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. Una programació que ha estat pensada per a tots els públics amb actes molt diversos. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una valoració positiva de la festa major 2026.
2: A destacar doncs, aquest gran auge de gent, no?, per poder gaudir d'aquestes activitats. El ball a la plaça, les orquestes, el pregó, que aquest any doncs, va ser aquesta teatralització, no?, festiva, per entendre'ns, i que vam voler començar també amb el tribut de la Tina Turner, però bé, els gegants, no?, feia molt goig aquest any, doctor Bartomeu, tot el carrer, va ser espectacular, no? Penso un aniversari a recordar, uns 40 anys que ens en recordarem doncs sempre, no? Que bé, amb molta participació de colles de fora i amb aquesta estrena d'aquests vestits que després de 40 anys s'han restaurat i han estrenat doncs, aquests vestits nous, no? Que penso que segurament han estat els protagonistes de la festa major d'enguany.
1: Destacar algunes novetats com la bussejada i el bateig subaquàtic. També el fet que el carrer Tribala organitzés una matinal d'activitats i també les bèsties d'aigua ahir a la tarda. L'alcaldessa Sílvia Biosca també ha destacat la implicació de les entitats de Pineda que han fet possible molts dels actes de la festa major.
2: Les entitats al final són l'ànima, no?, del municipi. En tenim moltes, Pineda té moltes entitats de tot tipus i que bé, dinamitzen i ens fan sentir que som vius tot l'any, no? Però ara jo penso que aquests dies, no?, de forma concentrada i comprimida durant aquests 4 dies o 3 dies i mig, doncs penso que ells són els grans protagonistes, no? Que sense les entitats això no seria possible. Des d'aquí també un agraïment a totes aquestes persones a títol individual, a títol col·lectiu, a vegades que representen entitats o a vegades que s'hi afegeixen aquests dies perquè tot això sigui possible, la sardinada. És que no voldria fer llista per no deixar-nos a ningú, però bé, penso que són actes, no?, que ja són part de la nostra cultura popular i que aquests dies de festa major n'hem tornat a gaudir gràcies a tota aquesta gent que ens regala el seu temps lliure perquè tots ho puguem gaudir.
1: I també en les valoracions hem parlat amb la regidora de Cultura, Verònica Rebollo. Ha valorat positivament la festa major, ha destacat la gran varietat d'activitats per a tots els gustos amb la participació de petits, joves i grans. Ha posat en valor la gran implicació de la xarxa associativa de Pineda i ha dit que el millor regal és veure que la gent gaudeix.
3: 4 dies molt intensos. Espero que tota la ciutadans i ciutadanes de Pineda hagin disfrutat de la festa major. Crec que s'ha hagut actes per tots els gustos. Hem vist molta participació a la festa major i això, amb tota la feinada que comporta, no?, en aquest cas, doncs, sobretot Departament de Cultura, no?, i Participació, però evidentment altres departaments, doncs que el millor regal és veure doncs, que la gent disfruta, no?, i que tot arreu on vas hi ha gent. Pineda està plena de gom a gom.
1: Valoració de la Festa Major 2026 que es va cloure ahir a la nit amb el Castell de Focs.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues

0: Són les 10. Notícies.
1: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major, marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó festiu i teatralitzat i amb un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. Una programació que ha estat pensada per a tots els públics amb actes molt diversos. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una valoració positiva de la festa major 2026.
2: A destacar doncs, aquest gran auge de gent, no?, per poder gaudir d'aquestes activitats. El ball a la plaça, les orquestes, el pregó, que aquest any doncs, va ser aquesta teatralització, no?, festiva, per entendre'ns, i que vam voler començar també amb el tribut de la Tina Turner, però bé, els gegants, no?, feia molt goig aquest any, doctor Bartomeu, tot el carrer, va ser espectacular, no? Penso un aniversari a recordar, uns 40 anys que ens en recordarem doncs sempre, no? Que bé, amb molta participació de colles de fora i amb aquesta estrena d'aquests vestits que després de 40 anys s'han restaurat i han estrenat doncs, aquests vestits nous, no? Que penso que segurament han estat els protagonistes de la Festa Major d'enguany.
1: Destacar algunes novetats com la bussejada i el bateig subaquàtic. També el fet que el carrer Tribala organitzés una matinal d'activitats i també les bèsties d'aigua ahir a la tarda. L'alcaldessa Sílvia Biosca també ha destacat la implicació de les entitats de Pineda que han fet possible molts dels actes de la Festa Major.
2: Les entitats al final són l'ànima, no?, del municipi. En tenim moltes. Pineda té moltes entitats de tot tipus i que bé, dinamitzen i ens fan sentir que som vius tot l'any, no? Però ara jo penso que aquests dies, no?, de forma concentrada i comprimida durant aquests 4 dies o 3 dies i mig, doncs penso que ells són els grans protagonistes, no?, que sense les entitats això no seria possible. Des d'aquí també un agraïment a totes aquestes persones a títol individual, a títol col·lectiu, a vegades que representen entitats o a vegades que s'hi afegeixen aquests dies perquè tot això sigui possible, la sardinada. És que no voldria fer llista, sí, per no deixar-nos a ningú, però bé, penso que són actes, no?, que ja són part de la nostra cultura popular i que aquests dies de Festa Major n'hem tornat a gaudir gràcies a tota aquesta gent que ens regala el seu temps lliure perquè tots ho puguem gaudir.
1: I també en les valoracions hem parlat amb la regidora de Cultura, Verònica Rebollo. Ha valorat positivament la Festa Major, ha destacat la gran varietat d'activitats per a tots els gustos amb la participació de petits, joves i grans. Ha posat en valor la gran implicació de la xarxa associativa de Pineda i ha dit que el millor regal és veure que la gent gaudeix.
3: 4 dies molt intensos, espero que tota la doncs, ciutadans i ciutadanes de Pineda hagin disfrutat de la Festa Major. Crec que ha hagut actes per tots els gustos. Hem vist molta participació a la Festa Major i això, amb tota la feinada que comporta, no?, en aquest cas, doncs, sobretot Departament de Cultura, no?, i Participació, però evidentment altres departaments, doncs que el millor regal és veure doncs, que la gent disfruta, no?, i que tot arreu on vas hi ha gent. Pineda està plena de gom a gom.
1: Valoració de la Festa Major 2026 que es va cloure ahir a la nit amb el Castell de Focs.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major, marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó festiu i teatralitzat i amb un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. Una programació que ha estat pensada per a tots els públics amb actes molt diversos. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una valoració positiva de la festa major 2026.
2: A destacar doncs, aquest gran auge de gent, no?, per poder gaudir d'aquestes activitats. El ball a la plaça, les orquestes, el pregó, que aquest any doncs, va ser aquesta teatralització, no?, festiva, per entendre'ns, i que vam voler començar també amb el tribut de la Tina Turner, però bé, els gegants, no?, feia molt goig aquest any, doctor Bartomeu, tot el carrer, va ser espectacular, no? Penso un aniversari a recordar, uns 40 anys que ens en recordarem doncs sempre, no? Que bé, amb molta participació de colles de fora, i amb aquesta estrena d'aquests vestits que després de 40 anys s'han restaurat i han estrenat doncs, aquests vestits nous, no? Que penso que segurament han estat els protagonistes de la Festa Major d'enguany.
1: Destacar algunes novetats com la bussejada i el bateig subaquàtic. També el fet que el carrer Tribala organitzés una matinal d'activitats i també les bèsties d'aigua ahir a la tarda. L'alcaldessa Sílvia Biosca també ha destacat la implicació de les entitats de Pineda que han fet possible molts dels actes de la Festa Major.
2: Les entitats al final són l'ànima, no?, del municipi, en tenim moltes. Pineda té moltes entitats de tot tipus i que bé, dinamitzen i ens fan sentir que som vius tot l'any, no? Però ara jo penso que aquests dies, no?, de forma concentrada i comprimida durant aquests 4 dies o 3 dies i mig, doncs penso que ells són els grans protagonistes, no?, que sense les entitats això no seria possible. Des d'aquí també un agraïment a totes aquestes persones a títol individual, a títol col·lectiu, a vegades que representen entitats o a vegades que s'hi afegeixen aquests dies perquè tot això sigui possible, la sardinada. És que no voldria fer llista, sí, per no deixar-nos a ningú, però bé, penso que són actes, no?, que ja són part de la nostra cultura popular i que aquests dies de Festa Major n'hem tornat a gaudir gràcies a tota aquesta gent que ens regala el seu temps lliure perquè tots ho puguem gaudir.
1: I també en les valoracions hem parlat amb la regidora de Cultura, Verònica Rebollo. Ha valorat positivament la Festa Major, ha destacat la gran varietat d'activitats per a tots els gustos amb la participació de petits, joves i grans. Ha posat en valor la gran implicació de la xarxa associativa de Pineda i ha dit que el millor regal és veure que la gent gaudeix.
3: 4 dies molt intensos, espero que tota la doncs, ciutadans i ciutadanes de Pineda hagin disfrutat de la Festa Major. Crec que ha hagut actes per tots els gustos, hem vist molta participació a la Festa Major i això amb tota la feinada que comporta, no?, en aquest cas doncs, sobretot Departament de Cultura, no?, i Participació, però evidentment altres departaments, doncs que el millor regal és veure doncs, que la gent disfruta, no?, i que a tot arreu on vas hi ha gent, Pineda està plena de gom a gom.
1: Valoració de la Festa Major 2026 que es va cloure ahir a la nit amb el Castell de Focs.
4: Gràcies, Maria Josep.

repartint els colors de l'estiu, un estiu que ja es va acabant. Avui, últim dia d'agost, que per cert, avui és Sant Ramon. I acompanyant-te, com sempre, amb bona música i energia positiva. Els propers minuts recuperant el so dels 80, el que va marcar també tota una època amb els Imagination i el Just an Illusion. A més, a punt, Naina amb Pecat Original, Max Navarro, Michelle Gray, Carlos Vives i...

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 12. Notícies.
1: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major, marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó festiu i teatralitzat i amb un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. Una programació que ha estat pensada per a tots els públics amb actes molt diversos. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una valoració positiva de la festa major 2026.
2: A destacar doncs, aquest gran auge de gent, no?, per poder gaudir d'aquestes activitats. El ball a la plaça, les orquestes, el pregó, que aquest any doncs, va ser aquesta teatralització, no?, festiva, per entendre'ns, i que vam voler començar també amb el tribut de la Tina Turner, però bé, els gegants, no?, feia molt goig aquest any, doctor Bartomeu, tot el carrer, va ser espectacular, no?, penso un aniversari a recordar, uns 40 anys que ens en recordarem doncs sempre, no?, que bé, amb molta participació de colles de fora, i amb aquesta estrena d'aquests vestits que després de 40 anys s'han restaurat i han estrenat doncs, aquests vestits nous, no?, que penso que segurament han estat els protagonistes de la festa major d'enguany.
1: Destacar algunes novetats com la bussejada i el bateig subaquàtic. També el fet que el carrer Tribala organitzés una matinal d'activitats i també les bèsties d'aigua ahir a la tarda. L'alcaldessa Sílvia Biosca també ha destacat la implicació de les entitats de Pineda que han fet possible molts dels actes de la festa major.
2: Les entitats al final són l'ànima, no?, del municipi, en tenim moltes. Pineda té moltes entitats de tot tipus i que bé, dinamitzen i ens fan sentir que som vius tot l'any, no? Però ara jo penso que aquests dies, no?, de forma concentrada i comprimida durant aquests 4 dies o 3 dies i mig, doncs penso que ells són els grans protagonistes, no?, que sense les entitats això no seria possible. Des d'aquí també un agraïment a totes aquestes persones a títol individual, a títol col·lectiu, a vegades que representen entitats o a vegades que s'hi afegeixen aquests dies perquè tot això sigui possible. La sardinada, és que no voldria fer llista, sí, per no deixar-nos a ningú, però bé, penso que són actes, no?, que ja són part de la nostra cultura popular i que aquests dies de festa major n'hem tornat a gaudir gràcies a tota aquesta gent que ens regala el seu temps lliure perquè tots ho puguem gaudir.
1: I també en les valoracions hem parlat amb la regidora de Cultura, Verònica Rebollo. Ha valorat positivament la festa major, ha destacat la gran varietat d'activitats per a tots els gustos amb la participació de petits, joves i grans. Ha posat en valor la gran implicació de la xarxa associativa de Pineda i ha dit que el millor regal és veure que la gent gaudeix.
3: 4 dies molt intensos. Espero que tota la ciutadans i ciutadanes de Pineda hagin disfrutat de la festa major. Crec que s'ha hagut actes per tots els gustos. Hem vist molta participació a la festa major i això, amb tota la feinada que comporta, no?, en aquest cas, doncs, sobretot Departament de Cultura, no?, i Participació, però evidentment altres departaments, doncs que el millor regal és veure doncs, que la gent disfruta, no?, i que tot arreu on vas hi ha gent. Pineda està plena de gom a gom.
1: Valoració de la Festa Major 2026 que es va cloure ahir a la nit amb el Castell de Focs.
4: Gràcies, Maria Josep. Avui compartim totes aquestes valoracions de la Festa Major de Pineda. Seguim nou bloc de música que comencem amb Melocos i això que es diu Madrid.

0: 94.6 FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major, marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó molt festiu i teatralitzat i un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. La programació ha estat pensada per a tots els públics, amb actes molt diversos, amb els concerts, la festa jove, la cultura popular i els esports com a protagonistes. Algunes de les novetats que han tingut molt bona acollida han estat la bussejada i el basseig subaquàtic, les bèsties d'aigua i la matinal de jocs del carrer Tribala. Els gegants han estat notícia per la celebració dels 40 anys i l'estrena dels vestits. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha fet una valoració molt positiva de la festa major, destacant que Pineda s'ha omplert de públic per gaudir de totes les activitats.
2: A destacar doncs, aquest gran auge de gent, no?, per poder gaudir d'aquestes activitats. El ball a la plaça, les orquestes, el pregó, que aquest any doncs, va ser aquesta teatralització, no?, festiva, per entendre'ns, i que vam voler començar també amb el tribut de la Tina Turner, però bé, els gegants, no?, feia molt goig aquest any, doctor Bartomeu, tot el carrer, va ser espectacular, no?, penso un aniversari a recordar, uns 40 anys que ens en recordarem doncs sempre, no?, que bé, amb molta participació de colles de fora. I amb aquesta estrena d'aquests vestits, que després de 40 anys s'han restaurat i han estrenat doncs, aquests vestits nous, no?, que penso que segurament han estat els protagonistes de la Festa Major d'enguany.
1: Sílvia Biosca també ha destacat la implicació de les entitats de Pineda en els actes de la Festa Major i el treball del personal de l'Ajuntament en l'organització i seguiment dels actes. També a la policia local per la tasca de seguretat i el suport d'ADF i Protecció Civil en molts dels actes. Pel que fa a les entitats, ha dit que són claus en els actes més tradicionals i populars.
2: Les entitats al final són l'ànima, no?, del municipi. En tenim moltes, Pineda té moltes entitats de tot tipus i que bé, dinamitzen i ens fan sentir que som vius tot l'any, no? Però ara jo penso que aquests dies, no?, de forma concentrada i comprimida durant aquests 4 dies o 3 dies i mig, doncs penso que ells són els grans protagonistes, no?, que sense les entitats això no seria possible. Des d'aquí també un agraïment a totes aquestes persones a títol individual, a títol col·lectiu, a vegades que representen entitats o a vegades que s'hi afegeixen aquests dies perquè tot això sigui possible, la sardinada. És que no voldria fer llista, sí, per no deixar-nos a ningú, però bé, penso que són actes, no?, que ja són part de la nostra cultura popular i que aquests dies de Festa Major n'hem tornat a gaudir gràcies a tota aquesta gent que ens regala el seu temps lliure perquè tots ho puguem gaudir.
1: Per la seva part, la regidora de Cultura, Verónica Rebollo, també ha valorat positivament la Festa Major, ha destacat la gran varietat d'activitats per a tots els gustos amb la participació de petits, joves i grans. Ha dit que el millor regal és veure que la gent gaudeix.
3: 4 dies molt intensos, espero que tota la ciutadans i ciutadanes de Pineda hagin disfrutat de la Festa Major. Crec que hi ha hagut actes per tots els gustos, hem vist molta participació a la Festa Major i això amb tota la feinada que comporta, no?, en aquest cas doncs, sobretot Departament de Cultura, no?, i Participació, però evidentment altres departaments, doncs que el millor regal és veure doncs, que la gent disfruta, no?, i que a tot arreu on vas hi ha gent, Pineda està plena de gom a gom.
1: La festa va començar dijous amb les ofrenes, la repicada de campanes i l'encesa del campanar i també el pregó seguit del correfoc. Destacar que ahir un dels actes també rellevants va ser la proclamació de la pubilla i l'hereu de Pineda, en presència del pubillatge maresmenc i català en un acte al pati de Can Comas. Natàlia Roig i Abraham Jiménez són pubilla i hereu de Pineda 2026 i David Roig Fadrí. La pubilleta escollida va ser Ayelen Colota i l'arauet va ser Pol Campos. Les dametes van ser Laia Clos i Sílvia Celis. Així van explicar com se sentien ara que havien estat escollits als micròfons de Ràdio Pineda.
4: Amb molts nervis, i em fa molta il·lusió representar Pineda.
5: A mi em fa molta il·lusió representar a Pineda com la pobilleta.
6: Tinc moltes ganes de començar.
7: A mi m'agrada molt començar aquesta nova etapa.
8: Per mi és un orgull continuar l'estelada de les tradicions catalanes per totes les localitats de la nostra terra.
9: Ara sí, últim any, i a continuar representant Pineda arreu de Catalunya, com hem fet aquests últims dos anys, i a veure si ara sí trobem raia com a pobilla.
10: Bueno, com ja he dit, el meu discurs no ha sortit com hagués volgut, però bueno, són coses que passen, i a seguir.
1: En l'acte es va posar de manifest la necessitat de fomentar aquesta tradició catalana a Pineda. Aquest any no es va presentar cap candidat a pobilla i per això Natàlia Roig va accedir a continuar representant Pineda. David Pons Domènec, en representació de l'entitat pinedenca, va fer una crida als joves de Pineda a conèixer el pobillatge i també un agraïment a tothom implicat. Com us dèiem, David Pons Domènec, en representació de l'entitat, va fer una crida als joves de Pineda a conèixer el pobillatge i un agraïment a tothom implicat. Divendres al matí es va fer l'activitat de busseig i patejos subaquàtics a la piscina municipal de Can Xauvet amb molt d'èxit de participació. També hi van haver sevillanes amb l'associació Virgen del Carmen, balls amb línia amb Licoya i l'espectacle de playback de les Meliets. També la xeringada del Cau, que va aplegar públic familiar a la plaça Catalunya. A la tarda es va fer la cursa de trastos amb activitats infantils també a la plaça Catalunya, Can Comas i carrer de la Vila. I també es va fer la presentació de l'associació Grup Coromines. A la nit, destacar l'ambient festiu i amb molt de públic a la plaça Espanya amb el ball de Tapeo Sound System i la festa jove amb els concerts de Caipirinhas i la DJ Senyora Rauxa. Dissabte al matí es va fer la tirada d'art de pesca com es feia antigament i la tradicional subhasta del peix a la platja a càrrec de l'associació dels pescadors de Pineda, La Varada. Escoltem en Jaume.
11: Pineda, el tema de les barques és una cosa que dona vida i que convé que continuï. Nosaltres volem col·laborar amb que així sigui. Tal com ha anat, sí, perquè bueno, a l'hora de calar ens ha sortit bé, hem calat bé, tot ha anat bé. Llàstima que es veu que hi ha alguna pedra grossa aquí al mig i se'ns ha enganxat.
1: Qüestions de la pesca, que era dissabte, i dissabte també dia de l'ofici solemne en honor a Sant Joan Baptista, amb la participació de la Coral Juvenil Santa Maria. I en acabar, la tradicional ballada de les danses de Pineda. Agnès Rodier, responsable de les danses, també va fer una valoració positiva d'aquest acte tradicional i també una crida al jovent perquè no es perdin.
12: No voldríem que aquest llegat, que és un tresor, que sembla que no, però és, val tot l'or d'aquest món, es perdés, que és una pena, i ens agradaria que vingués gent més jove per poder continuar cada any aquesta cosa.
1: Dissabte també es va jugar al pavelló municipal de Can Xauvet el 3x3 de Festa Major Memorial Miquel Castillo. També es va fer la correguda popular amb molta participació de petits i grans i al carrer Tribala dissabte al matí la novetat d'aquest any, jocs i activitats infantils amb moltes famílies participants. Vam parlar amb la Laia del carrer Tribala que va destacar el bon ambient i també que recuperava una tradició històrica, la cursa de cintes de la Festa Major.
3: La veritat és que molt bé, als petitons els hi ha costat una mica més perquè, clar, per ells la majoria d'ells era la primera vegada. En el seu cas els hi han fet més fàcil, en lloc d'agafar la cinta amb un pal, havien d'estirar directament el regalet de la cinta, i alguna altra caiguda hi ha hagut, però la veritat és que ningú s'ha fet mal i tots han acabat amb un petit premi. Molt positiva i esperem tornar-la a repetir l'any que ve, a veure si s'anima més gent.
1: Dissabte també es va fer el torneig de partides ràpides d'escacs de Festa Major a la plaça de les Mèlies amb molta participació de mainada, joves i veterans. Josep Guevara, president del Club d'Escacs Pineda, ha fet una valoració molt positiva destacant la participació de 21 jugadors veterans i 42 de sub-16 i també jugadores d'escacs.
13: Molt bona participació i una cosa que costa molt, per primer any tenim una dona veterana que juga i tenim unes quantes nenes que juguen i demà quan fem el torneig gros també tenim unes quantes jugadores inscrites ja. Molt bé, molt bé. Aquest any ha anat bé, ens acompanya el temps, ja no podem demanar més.
1: Dissabte també es va fer la Lliga Roller Freestyle a càrrec de la Federació Catalana de Patinatge a l'Skatepark i el torneig de bitlles catalanes a Camp Bepa. Dissabte a destacar la Diada Castellera de Festa Major amb els maduixots i de convidats als castellers de Figueres amb una Diada Castellera que també va ser tot un èxit en aquest dia central de Festa Major. Dissabte a la tarda també destacar la plantada i cercavila gegantera, aquest any molt especial amb motiu de la celebració dels 40 anys dels Gegants de Pineda, una jornada històrica que va reunir 18 colles i més de 40 figures vingudes d'arreu de Catalunya, Navarra i França. També destacar que es va fer el concert, la serenata i el ball amb l'orquestra Montgrins, el torneig Vila de Pineda de Futbol Sala i la Festa Jove dissabte a la nit amb Toni Aguilar, la banda Neon i DJ Trapella. Dissabte també sopars a la fresca a diversos carrers de Pineda. I del diumenge, últim dia de Festa Major, destacar la pedalada de la Festa Major del Club Ciclista amb la participació de prop d'un centenar de ciclistes de totes les edats. En categoria femenina, Anna Gómez, segons ens ha informat l'entitat, ha estat la participant que ha completat els 4,5 quilòmetres en menys temps. I en categoria masculina, Raúl Mejías. El Club Ciclista Pineda vol agrair a tots els participants la seva confiança un any més i a l'Ajuntament la seva col·laboració, segons aquest comunicat que ens ha enviat l'entitat. A la plaça de Sant Pere Pescador es va fer la sardinada popular i les habaneres amb un públic molt entregat ahir al matí. També destaquem el partit de veterans de bàsquet que es va fer al pavelló Nino Buscató. La plaça de les Mèlies va reunir amb moltes persones jugant al Rummy Cup que organitzava el Casal d'Avis. Diumenge al matí també es va estrenar, com us dèiem, en començar aquesta primera trobada de bèsties d'aigua amb una cercavila amb el drac Dragut acompanyats dels petits Musicae i d'altres bèsties que van venir d'altres entitats catalanes. També, com us explicàvem, es va fer la Festa de l'Escuma i la proclamació del nou pubillatge de Pineda. De diumenge, destacar que es va fer l'última representació del musical Notting Hill al Centre Cultural i el concert ball de Festa Major amb l'orquestra La Chata, que va tenir també una afluència massiva a la plaça Espanya. El gran final va ser el Castell de Focs d'Artifici, que va posar punt i final a la Festa Major de Pineda 2026. I pel que fa al temps, destacar que comencem setmana amb temps assolellat, calor moderada, però atenció que a mitjans de setmana tornaran a pujar les temperatures. Això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
14: Domini del sol avui dilluns per despedir el mes d'agost. Vents fluixos, temperatures sense canvis. O sigui, tornem a repetir valors voltant els 28-29 graus. L'aixafogó tampoc serà d'aquella sufocant. I demà, doncs, seguirem amb sol. La mar estarà tranquil·la. De nou, després, a partir de mitja tarda, també pot entrar una mica la brisa. Novetat, a la tarda, vespre, és prova que vagin augmentant els núvols de tipus alt i mitjà, deixant el cel mitjà ennuvolat. I bé, i temperatures demà, doncs, sense gaires canvis en el conjunt de Catalunya. Dimecres, doncs, en principi, un dia d'assolellat, alguns nuvolets prims, i el més important, dimecres, doncs, pugen les temperatures, sobretot a zones interiors. Dijous, divendres, dissabte, diumenge, domini en principi del sol, les brises seran en conjunt febles, i a dijous, divendres, i en dies posteriors, doncs, tinguem la massa càlida al damunt. Potser aquí la costa no es noti tant a l'ascens, ho veiem més cap a zones interiors. Aquí la costa, doncs, sí, és veritat que algun dia doncs, no ens estranyaria passar dels 30 graus, això anirà en funció dels vents, de les humitats, però vaja, això es pot allargar ben bé fins a la Diada. Per tant, seguim amb aquesta inèrcia molt càlida que vam arrencar a finals de maig, juny també ho va seguir, juliol, cela, i agost tampoc no vol ser menys.

0: Són les dues. Notícies.
1: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó molt festiu i teatralitzat i un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. La programació ha estat pensada per a tots els públics, amb actes diversos, amb els concerts, la festa jove, la cultura popular i els esports com a protagonistes. Algunes de les novetats que han tingut molt bona acollida han estat la bussejada i el bateig subaquàtic, les bèsties d'aigua i la matinal de jocs del carrer Tribala. Els gegants han estat notícia per la celebració dels 40 anys i l'estrena dels vestits. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una valoració positiva de la festa major, destacant que Pineda s'ha omplert de públic per gaudir de totes les activitats. La regidora de Cultura, Verònica Rebollo, ha destacat la gran varietat d'activitats i ha posat en valor també la implicació de la xarxa associativa de Pineda. Ha dit que el millor regal és veure que la gent gaudeix de la festa major. Natàlia Roig i Abraham Jiménez són pubilla i hereu de Pineda 2026 i David Roig, el fadrí. La pubilleta escollida va ser Ayelen Colota i l'hereuet va ser Pol Campos. Les demetes van ser Laia Clos i Sílvia Celis. Ahir es va fer l'acte de proclamació de la pubilla i l'hereu de Pineda en presència del pubillatge maresmenc i català en un acte al pati de Can Comas. I atenció, perquè en aquesta setmana arribarà una nova pujada de les temperatures. Ara per ara, temps assolellat, calor moderada, però com us dèiem, a partir de dimecres i sobretot de cara a dijous, les temperatures que es tornen a enfilar.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó molt festiu i teatralitzat i un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. La programació ha estat pensada per a tots els públics, amb actes diversos, amb els concerts, la festa jove, la cultura popular i els esports com a protagonistes. Algunes de les novetats que han tingut molt bona acollida han estat la bussejada i el bateig subaquàtic, les bèsties d'aigua i la matinal de jocs del carrer Tribala. Els gegants han estat notícia per la celebració dels 40 anys i l'estrena dels vestits. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una valoració positiva de la festa major, destacant que Pineda s'ha omplert de públic per gaudir de totes les activitats. La regidora de Cultura, Verònica Rebollo, ha destacat la gran varietat d'activitats i ha posat en valor també la implicació de la xarxa associativa de Pineda. Ha dit que el millor regal és veure que la gent gaudeix de la festa major. Natàlia Roig i Abraham Jiménez són pubilla i hereu de Pineda 2026 i David Roig, el fadrí. La pubilleta escollida va ser Ayelen Colota i l'hereuet va ser Pol Campos. Les dametes van ser Laia Clos i Sílvia Celis. Ahir es va fer l'acte de proclamació de la pubilla i l'hereu de Pineda en presència del pubillatge maresmenc i català en un acte al pati de Can Comas. I atenció, perquè en aquesta setmana arribarà una nova pujada de les temperatures. Ara per ara, temps assolellat, calor moderada, però com us dèiem, a partir de dimecres i sobretot de cara a dijous, les temperatures que es tornen a enfilar.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 4. Notícies.
1: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major, marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó molt festiu i teatralitzat i un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. La programació ha estat pensada per a tots els públics amb actes molt diversos, amb els concerts, la festa jove, la cultura popular i els esports com a protagonistes. Algunes de les novetats que han tingut molt bona acollida han estat la bussejada i el passeig subaquàtic, les bèsties d'aigua i la matinal de jocs del carrer Tribala. Els gegants han estat notícia per la celebració dels 40 anys i l'estrena dels vestits. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha fet una valoració molt positiva de la festa major, destacant que Pineda s'ha omplert de públic per gaudir de totes les activitats.
2: A destacar doncs, aquest gran auge de gent, no?, per poder gaudir d'aquestes activitats. El ball a la plaça, les orquestes, el pregó, que aquest any doncs, va ser aquesta teatralització, no?, festiva, per entendre'ns, i que vam voler començar també amb el tribut de la Tina Turner, però bé, els gegants, no?, feia molt goig aquest any, doctor Bartomeu, tot el carrer, va ser espectacular, no? Penso un aniversari a recordar, uns 40 anys que ens en recordarem doncs sempre, no? Que bé, amb molta participació de colles de fora, i amb aquesta estrena d'aquests vestits que després de 40 anys s'han restaurat i han estrenat doncs, aquests vestits nous, no? Que penso que segurament han estat els protagonistes de la festa major d'enguany.
1: Sílvia Biosca també ha destacat la implicació de les entitats de Pineda en els actes de la Festa Major i el treball del personal de l'Ajuntament en l'organització i seguiment dels actes. També a la policia local per la tasca de seguretat i el suport d'ADF i protecció civil en molts dels actes. Pel que fa a les entitats, ha dit que són claus en els actes més tradicionals i populars. La festa va començar dijous amb les ofrenes, la repicada de campanes i l'encesa del campanar i també el pregó seguit del correfoc. Destacar que ahir un dels actes també rellevants va ser la proclamació de la pubilla i l'hereu de Pineda, en presència del pubillatge maresmenc i català en un acte al pati de Can Comas. Natàlia Roig i Abraham Jiménez són pubilla i hereu de Pineda 2026 i David Roig Fadrí, la pubilleta escollida, va ser Ayelen Colota i l'hereuet va ser Pol Campos. Les dametes van ser Laia Clos i Sílvia Celis. Així van explicar com se sentien ara que havien estat escollits als micròfons de Ràdio Pineda.
3: Amb molts nervis i em fa molta il·lusió representar Pineda.
4: A mi em fa molta il·lusió representar a Pineda com la pubilleta. Tinc moltes ganes de començar.
5: A mi m'agrada molt començar aquesta nova etapa.
6: Per mi és un orgull continuar l'estelada de les tradicions catalanes per totes les localitats de la nostra terra.
7: Ara sí, últim any, i a continuar representant Pineda arreu de Catalunya, com hem fet aquests últims dos anys, i a veure si ara sí trobem relleu com a pupilla.
8: Bueno, com ja he dit, el meu discurs no ha sortit com hagués volgut, però bueno, són coses que passen, i a seguir.
1: En l'acte es va posar de manifest la necessitat de fomentar aquesta tradició catalana a Pineda. Aquest any no es va presentar cap candidat a pubilla i per això Natàlia Roig va accedir a continuar representant Pineda. David Pons Domènech, en representació de l'entitat pinedenca, va fer una crida als joves de Pineda a conèixer el pubillatge i un agraïment a tothom implicat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Són les 5. Notícies.
1: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major, marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó molt festiu i teatralitzat i un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. La programació ha estat pensada per a tots els públics, amb actes molt diversos, amb els concerts, la festa jove, la cultura popular i els esports com a protagonistes. Algunes de les novetats que han tingut molt bona acollida han estat la bussejada i el basseig subaquàtic, les bèsties d'aigua i la matinal de jocs del carrer Tribala. Els gegants han estat notícia per la celebració dels 40 anys i l'estrena dels vestits. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha fet una valoració molt positiva de la festa major, destacant que Pineda s'ha omplert de públic per gaudir de totes les activitats.
2: A destacar doncs, aquest gran auge de gent, no?, per poder gaudir d'aquestes activitats. El ball a la plaça, les orquestes, el pregó, que aquest any doncs, va ser aquesta teatralització, no?, festiva, per entendre'ns, i que vam voler començar també amb el tribut de la Tina Turner, però bé, els gegants, no?, feia molt goig aquest any, doctor Bartomeu, tot el carrer, va ser espectacular, no?, penso un aniversari a recordar, uns 40 anys que ens en recordarem doncs sempre, no?, que bé, amb molta participació de colles de fora. I amb aquesta estrena d'aquests vestits, que després de 40 anys s'han restaurat i han estrenat doncs, aquests vestits nous, no?, que penso que segurament han estat els protagonistes de la Festa Major d'enguany.
1: Sílvia Biosca també ha destacat la implicació de les entitats de Pineda en els actes de la Festa Major i el treball del personal de l'Ajuntament en l'organització i seguiment dels actes. També a la policia local per la tasca de seguretat i el suport d'ADF i Protecció Civil en molts dels actes. Pel que fa a les entitats, ha dit que són claus en els actes més tradicionals i populars. La festa va començar dijous amb les ofrenes, la repicada de campanes i l'encesa del campanar i també el pregó seguit del correfoc. Destacar que ahir un dels actes també rellevants va ser la proclamació de la pubilla i l'hereu de Pineda, en presència del pubillatge maresmengui català en un acte al pati de Can Comas. Natàlia Roig i Abraham Jiménez són pubilla i hereu de Pineda 2026 i David Roig Fadrí, la pubilleta escollida, va ser Ayelen Colota i l'hereuet va ser Pol Campos. Les dametes van ser Laia Clos i Sílvia Celis. Així van explicar com se sentien ara que havien estat escollits als micròfons de Ràdio Pineda.
3: Amb molts nervis i em fa molta il·lusió representar Pineda.
4: A mi em fa molta il·lusió representar a Pineda com la pubilleta. Tinc moltes ganes de començar.
5: A mi m'agrada molt començar aquesta nova etapa.
6: Per mi és un orgull continuar l'estelada de les tradicions catalanes per totes les localitats de la nostra terra.
7: Ara sí, últim any, i a continuar representant Pineda arreu de Catalunya, com hem fet aquests últims dos anys, i a veure si ara sí trobem Raia com a pubilla.
8: Bueno, com ja he dit, el meu discurs no ha sortit com hagués volgut, però bueno, són coses que passen, i a seguir.
1: En l'acte es va posar de manifest la necessitat de fomentar aquesta tradició catalana a Pineda. Aquest any no es va presentar cap candidat a pubilla, i per això Natàlia Roig va accedir a continuar representant Pineda. David Pons Domènech, en representació de l'entitat pinedenca, va fer una crida als joves de Pineda a conèixer el pubillatge i un agraïment a tothom implicat.

0: estàs pensant vendre o llogar la teva propietat? Fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó molt festiu i teatralitzat i un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. La programació ha estat pensada per a tots els públics amb actes molt diversos, amb els concerts, la festa jove, la cultura popular i els esports com a protagonistes. Algunes de les novetats que han tingut molt bona acollida han estat la bussejada i el basseig subaquàtic, les bèsties d'aigua i la matinal de jocs del carrer Tribala. Els gegants han estat notícia per la celebració dels 40 anys i l'estrena dels vestits. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha fet una valoració molt positiva de la festa major, destacant que Pineda s'ha omplert de públic per gaudir de totes les activitats.
2: A destacar doncs, aquest gran auge de gent, no?, per poder gaudir d'aquestes activitats. El ball a la plaça, les orquestes, el pregó, que aquest any doncs, va ser aquesta teatralització, no?, festiva, per entendre'ns, i que vam voler començar també amb el tribut de la Tina Turner, però bé, els gegants, no?, feia molt goig aquest any, doctor Bartomeu, tot el carrer, va ser espectacular, no?, penso un aniversari a recordar, uns 40 anys que ens en recordarem doncs sempre, no?, que bé, amb molta participació de colles de fora. I amb aquesta estrena d'aquests vestits, que després de 40 anys s'han restaurat i han estrenat doncs, aquests vestits nous, no?, que penso que segurament han estat els protagonistes de la Festa Major d'enguany.
1: Sílvia Biosca també ha destacat la implicació de les entitats de Pineda en els actes de la Festa Major i el treball del personal de l'Ajuntament en l'organització i seguiment dels actes. També a la policia local per la tasca de seguretat i el suport d'ADF i Protecció Civil en molts dels actes. Pel que fa a les entitats, ha dit que són claus en els actes més tradicionals i populars.
2: Les entitats al final són l'ànima, no?, del municipi. En tenim moltes, Pineda té moltes entitats de tot tipus i que bé, dinamitzen i ens fan sentir que som vius tot l'any, no? Però ara jo penso que aquests dies, no?, de forma concentrada i comprimida durant aquests 4 dies o 3 dies i mig, doncs penso que ells són els grans protagonistes, no?, que sense les entitats això no seria possible. Des d'aquí també un agraïment a totes aquestes persones a títol individual, a títol col·lectiu, a vegades que representen entitats o a vegades que s'hi afegeixen aquests dies perquè tot això sigui possible, la sardinada. És que no voldria fer llista, sí, per no deixar-nos a ningú, però bé, penso que són actes, no?, que ja són part de la nostra cultura popular i que aquests dies de Festa Major n'hem tornat a gaudir gràcies a tota aquesta gent que ens regala el seu temps lliure perquè tots ho puguem gaudir.
1: Per la seva part, la regidora de Cultura, Verònica Rebollo, també ha valorat positivament la Festa Major, ha destacat la gran varietat d'activitats per a tots els gustos amb la participació de petits, joves i grans. Ha dit que el millor regal és veure que la gent gaudeix.
3: 4 dies molt intensos, espero que tota la doncs, ciutadans i ciutadanes de Pineda hagin disfrutat de la Festa Major. Crec que ha hagut actes per tots els gustos. Hem vist molta participació a la Festa Major i això, amb tota la feinada que comporta, no?, en aquest cas, doncs, sobretot Departament de Cultura, no?, i Participació, però evidentment altres departaments, doncs que el millor regal és veure doncs, que la gent disfruta, no?, i que a tot arreu on vas hi ha gent. Pineda està plena de gom a gom.
1: La festa va començar dijous amb les ofrenes, la repicada de campanes i l'encesa del campanar i també el pregó seguit del correfoc. Destacar que ahir un dels actes també rellevants va ser la proclamació de la pubilla i l'hereu de Pineda, en presència del pubillatge maresmenc i català en un acte al pati de Can Comas. Natàlia Roig i Abraham Jiménez són pubilla i hereu de Pineda 2026 i David Roig, fadrí. La pubilleta escollida va ser Ayelen Colota i l'hereuet va ser Pol Campos. Les dametes van ser Laia Clos i Sílvia Celis. Així van explicar com se sentien ara que havien estat escollits als micròfons de Ràdio Pineda.
4: Amb molts nervis i em fa molta il·lusió representar Pineda.
5: A mi em fa molta il·lusió representar a Pineda com la pubilleta. Tinc moltes ganes de començar.
6: A mi m'agrada molt començar aquesta nova etapa.
7: Per mi és un orgull continuar l'estelada de les tradicions catalanes per totes les localitats de la nostra terra.
8: Ara sí, últim any, i a continuar representant Pineda arreu de Catalunya, com hem fet aquests últims 2 anys, i a veure si ara sí trobem Raia com a pupilla.
9: Bueno, com ja he dit, el meu discurs no ha sortit com hagués volgut, però bueno, són coses que passen, i a seguir.
1: En l'acte es va posar de manifest la necessitat de fomentar aquesta tradició catalana a Pineda. Aquest any no es va presentar cap candidat a pubilla i per això Natàlia Roig va accedir a continuar representant Pineda. David Pons Domènech, en representació de l'entitat pinedenca, va fer una crida als joves de Pineda a conèixer el pubillatge i un agraïment a tothom implicat. Divendres al matí es va fer l'activitat de busseig i patejos subaquàtics a la piscina municipal de Can Xauvet amb molt d'èxit de participació. També hi van haver sevillanes amb l'associació Virgen del Carmen, balls amb línia amb Licoya i l'espectacle de playback de les Meliets. També la xeringada del Cau, que va aplegar públic familiar a la plaça Catalunya. A la tarda es va fer la cursa de trastos amb activitats infantils també a la plaça Catalunya, Can Comas i carrer de la Vila. I també es va fer la presentació de l'associació Grup Coromines. A la nit, destacar l'ambient festiu i amb molt de públic a la plaça Espanya amb el ball de Tapeo Sound System i la festa jove amb els concerts de Caipirinhas i la DJ Senyora Rauxa. Dissabte al matí es va fer la tirada d'art de pesca com es feia antigament i la tradicional subhasta del peix a la platja a càrrec de l'associació dels pescadors de Pineda, La Varada. Escoltem en Jaume.
10: Pineda, el tema de les barques és una cosa que dona vida i que convé que continuï. Nosaltres volem col·laborar amb que així sigui. Tal com ha anat, sí, perquè bueno, a l'hora de calar ens ha sortit bé, hem calat bé, tot ha anat bé. Llàstima que es veu que hi ha alguna pedra grossa aquí al mig i se'ns ha enganxat.
1: Qüestions de la pesca, que era dissabte, i dissabte també dia de l'ofici solemne en honor a Sant Joan Baptista, amb la participació de la Coral Juvenil Santa Maria. I en acabar, la tradicional ballada de les danses de Pineda. Agnès Rodier, responsable de les danses, també va fer una valoració positiva d'aquest acte tradicional i també una crida al jovent perquè no es perdin.
11: No voldríem que aquest llegat, que és un tresor, que sembla que no, però és, val tot l'or d'aquest món, es perdés, que és una pena, i ens agradaria que vingués gent més jove per poder continuar cada any aquesta cosa.
1: Dissabte també es va jugar al pavelló municipal de Can Xauvet el 3x3 de Festa Major Memorial Miquel Castillo. També es va fer la correguda popular amb molta participació de petits i grans i al carrer Tribala dissabte al matí la novetat d'aquest any, jocs i activitats infantils amb moltes famílies participants. Vam parlar amb la Laia del carrer Tribala que va destacar el bon ambient i també que recuperava una tradició històrica, la cursa de cintes de la Festa Major.
12: La veritat és que molt bé, als petitons els hi ha costat una mica més perquè, clar, per ells la majoria d'ells era la primera vegada. En el seu cas els hi hem fet més fàcil, en lloc d'agafar la cinta amb un pal, havien d'estirar directament el regalet de la cinta, i alguna altra caiguda hi ha hagut, però la veritat és que ningú s'ha fet mal i tots han acabat amb un petit premi. Molt positiva, i esperem tornar-la a repetir l'any que ve, a veure si s'anima més gent.
1: Dissabte també es va fer el torneig de partides ràpides d'escacs de Festa Major a la plaça de les Mèlies amb molta participació de mainada, joves i veterans. Josep Guevara, president del Club d'Escacs Pineda, ha fet una valoració molt positiva destacant la participació de 21 jugadors veterans i 42 de sub-16 i també jugadores d'escacs.
13: Molt bona participació i una cosa que costa molt, per primer any tenim una dona veterana que juga i tenim unes quantes nenes que juguen, i demà quan fem el torneig gros també tenim unes quantes jugadores inscrites ja. Molt bé, molt bé. Aquest any ha anat bé, ens acompanya el temps, ja no podem demanar més.
1: Dissabte també es va fer la Lliga Roller Freestyle a càrrec de la Federació Catalana de Patinatge a l'Skatepark i el torneig de bitlles catalanes a Camp Bepa. Dissabte destacar la Diada Castellera de Festa Major amb els maduixots i de convidats als castellers de Figueres amb una Diada Castellera que també va ser tot un èxit en aquest dia central de Festa Major. Dissabte a la tarda també destacar la plantada i cercavila gegantera, aquest any molt especial amb motiu de la celebració dels 40 anys dels gegants de Pineda, una jornada històrica que va reunir 18 colles i més de 40 figures vingudes d'arreu de Catalunya, Navarra i França. També destacar que es va fer el concert, la serenata i el ball amb l'orquestra Mongrins, el torneig Vila de Pineda de Futbol Sala i la festa jove dissabte a la nit amb Toni Aguilar, la banda Neon i DJ Trapella. Dissabte també sopars a la fresca a diversos carrers de Pineda. I del diumenge, últim dia de Festa Major, destacar la pedalada de la Festa Major del Club Ciclista amb la participació de prop d'un centenar de ciclistes de totes les edats. En categoria femenina, Anna Gómez, segons ens ha informat l'entitat, ha estat la participant que ha completat els 4,5 quilòmetres en menys temps. I en categoria masculina, Raúl Mejías. El Club Ciclista Pineda vol agrair a tots els participants la seva confiança un any més i a l'Ajuntament la seva col·laboració, segons aquest comunicat que ens ha enviat l'entitat. A la plaça de Sant Pere Pescador es va fer la sardinada popular i les habaneres amb un públic molt entregat ahir al matí. També destaquem el partit de veterans de bàsquet que es va fer al pavelló Nino Buscató. La plaça de les Mèlies va reunir amb moltes persones jugant al Rummy Cup que organitzava el Casal d'Avis. Diumenge al matí també es va estrenar, com us dèiem, en començar aquesta primera trobada de bèsties d'aigua amb una cercavila amb el drac Dragut, acompanyats dels petits Musicae i d'altres bèsties que van venir d'altres entitats catalanes. També, com us explicàvem, es va fer la Festa de l'Escuma i la proclamació del nou pubillatge de Pineda. De diumenge, destacar que es va fer l'última representació del musical Notting Hill al Centre Cultural i el concert ball de Festa Major amb l'orquestra La Chata, que va tenir també una afluència massiva a la plaça Espanya. El gran final va ser el Castell de Focs d'Artifici, que va posar punt i final a la Festa Major de Pineda 2026. I pel que fa al temps, destacar que comencem setmana amb temps assolellat, calor moderada, però atenció que a mitjans de setmana tornaran a pujar les temperatures. Això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
14: Domini del sol avui dilluns per despedir el mes d'agost. Vents fluixos, temperatures sense canvis. O sigui, tornem a repetir valors voltant els 28-29 graus. L'aixafogó tampoc serà d'aquella sufocant. I demà, doncs, seguirem amb sol. La mar estarà tranquil·la. De nou, després, a partir de mitja tarda, també pot entrar una mica la brisa. Novetat, a la tarda, vespre, és prova que vagin augmentant els núvols de tipus alt i mitjà, deixant el cel mitjà ennuvolat. I bé, i temperatures demà, doncs, sense gaires canvis en el conjunt de Catalunya. Dimecres, doncs, en principi, un dia d'assolellat, alguns nuvolets prims, i el més important, dimecres, doncs, pugen les temperatures, sobretot a zones interiors. Dijous, divendres, dissabte, diumenge, domini en principi del sol, les brises seran en conjunt febles, i a dijous, divendres i en dies posteriors, doncs, tindrem la massa càlida al damunt. Potser aquí a la costa no es noti tant a l'ascens, ho veiem més cap a zones interiors. Aquí a la costa, doncs, sí, és veritat que algun dia, doncs, no ens estranyaria passar dels 30 graus, això anirà en funció dels vents, de les humitats, però vaja, això es pot allargar ben bé fins la Diada. Per tant, seguim amb aquesta inèrcia molt càlida que vam arrencar a finals de maig, juny també ho va seguir, juliol, cela, i agost tampoc no vol ser menys.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: A menos de un centímetro

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: or another.
1: Són les 8. Notícies.
2: Pineda ha viscut 4 dies intensos de festa major, marcada per la gran participació en tots els actes, des de l'inici amb el pregó molt festiu i teatralitzat i un final multitudinari amb els tradicionals focs d'artifici. La programació ha estat pensada per a tots els públics, amb actes diversos, amb els concerts, la festa jove, la cultura popular i els esports com a protagonistes. Algunes de les novetats que han tingut molt bona acollida han estat la bussejada i el bateig subaquàtic, les bèsties d'aigua i la matinal de jocs del carrer Tribala. Els gegants han estat notícia per la celebració dels 40 anys i l'estrena dels vestits. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una valoració positiva de la festa major, destacant que Pineda s'ha omplert de públic per gaudir de totes les activitats. La regidora de Cultura, Verònica Rebollo, ha destacat la gran varietat d'activitats i ha posat en valor també la implicació de la xarxa associativa de Pineda. Ha dit que el millor regal és veure que la gent gaudeix de la festa major. Natàlia Roig i Abraham Jiménez són pubilla i hereu de Pineda 2026 i David Roig, el fadrí. La pubilleta escollida va ser Ayelen Colota i l'hereuet va ser Pol Campos. Les demetes van ser Laia Clos i Sílvia Celis. Ahir es va fer l'acte de proclamació de la pubilla i l'hereu de Pineda en presència del pubillatge maresmenc i català en un acte al pati de Can Comas. I atenció, perquè en aquesta setmana arribarà una nova pujada de les temperatures. Ara per ara, temps assolellat, calor moderada, però com us dèiem, a partir de dimecres i sobretot de cara a dijous, les temperatures que es tornen a enfilar.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.
3: Fica't aixecar.

0: les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.